0: Una fuita de gas amb un incendi posterior ha afectat un local de l'avinguda del Port de Mataró al Maresme. Segons les primeres informacions, una persona ha hagut de ser atesa. Els bombers treballen amb la companyia per controlar i aturar la fuita. La inflació s'eleva una dècima al maig a Catalunya, fins al 3,1%, per sota de la mitjana de l'estat espanyol. Els carburants, de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà, continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte del maig de l'any passat. El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants, es redueixen les garanties d'asil i contemple la creació de centres de deportació a països tercers. Les autoritats rebaten les crítiques de les ONGs afirmant que aquestes mesures acaben salvant vides. El Papa retreu la passivitat europea davant la crisi migratòria i fa una crida a generar vies segures per afrontar la tragèdia migratòria. Des de Gran Canària també ha exigit el dret de les persones a viure amb dignitat. Lleó XIV viatja avui a Tenerife, on es reunirà amb diversos migrants abans de tornar aquest vespre a casa, al Vaticà. L'Iran diu que encara no hi ha cap acord amb els Estats Units sobre la fi de la guerra i refreda la possibilitat de firmar un pacte que, segons Donald Trump, és imminent. El president nord-americà ha assegurat que l'acord es ratificarà a Europa els propers dies. Nit tranquil·la a Belfast després de dos dies de violència racista instigada per l'extrema dreta. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny. I la crisi climàtica i l'augment global de les temperatures ha portat una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic a alertar la FIFA dels efectes negatius per als futbolistes de jugar en condicions extremes en competicions com ara el Mundial. Aconsellen rebaixar els barems que fixen les pauses d'hidratació o la suspensió del partit.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Ha començat el Mundial de Futbol i ho ha fet amb els dos primers partits del grup A. Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. Avui, a partir de les 9, Canadà, Bòsnia. El Barça de bàsquet guanya el Tenerife per 97-89, el segon partit de les semifinals de la Lliga CB i posa el 2-0 a la sèrie. Demà, primer matchball per als blaugranes per classificar-se per a la final. Avui, a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar el play-off amb el València. L'Atleti Barceloneta es classifica per a la final de demà de la Champions masculina de waterpolo, on es trobarà el Prorreco Itàlia, i José Mourinho torna al Real Madrid, signa per les tres pròximes temporades.
0: I el temps sol arreu del país. Avui la temperatura tira cap amunt amb valors de fins a 33 graus. Al cap de setmana la calor serà més intensa de ple estiu. Farà sol amb alguna tronada la tarda de diumenge al Pirineu i el mar estarà tranquil.
3: Trescat Info.

0: que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
1: Una Mar FM.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Hola, soy José Luis Pizarro.
4: Te espero cada viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. 4 horas intensas de música preparando el fin de semana en Una Mar FM. De tardeo con Pizarro. De tardeo con Pizarro.
0: Lo más de hoy
5: y lo mejor de ayer.
6: Lo mejor de ayer.
0: Una Mar FM.

0: professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gespa artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho, el teu projecte comença aquí. A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
1: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos a las de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083, 93 387 1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol el 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
2: Esta mañana, como siempre, Una Mar FM.

Són els Catarres. Ens arriben des d'Aiguafreda, des de Centelles. Localitats barcelonines i que des d'Ona Mar FM seguim ballant amb la seva música. Els Catarres, si ets part de mi. 25 graus de temperatura a hores d'ara a la ciutat de Badalona. Seguim i ens prenem un bon cafè, que sempre ve de...

¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura. Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660-38-68-87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.

Estrella és el més nou del català, Alfred García, i amb aquesta cançó ens feia moure, ens feia remenar el cos, la ballaruca de la rombeta de l'Alfred, des d'Ona Mar FM, des del 88.0 i també des d'Ona Mar.net, que és gaudint dels èxits, i ara, tot seguit, una de les altres protagonistes musicals d'aquest mundial. De fet, ella és la de la cançó oficial. Ona Mar FM. Així sona aquesta cantant colombiana, Shakira, amb Bele, Algo Tu.

0: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor, s'acceleren les expulsions d'immigrants, es redueixen les garanties d'asil i contempla la creació de centres de deportació a tercers països. Les autoritats rebaten les crítiques de les ONGs, afirmant que aquestes mesures acaben salvant vides. El papa ha defensat que la migració contribueix a l'enriquiment mutu dels pobles. Lleó XIV ha intervingut en el primer acte a Tenerife, on ha arribat aquest matí per fer l'última etapa de la seva gira espanyola. El papa ha escoltat el relat d'alguns migrants arribats a les Canàries. L'Iran diu que encara no hi ha cap acord amb els Estats Units sobre la fi de la guerra i refreda la possibilitat de firmar un pacte que, segons Donald Trump, és imminent. El president nord-americà ha assegurat que l'acord es ratificarà a Europa els propers dies. A Belfast, nit tranquil·la després de dos dies de violència racista instigada per l'extrema dreta. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny. La inflació s'eleva una dècima al maig a Catalunya fins al 3,1%, per sota de la mitjana de l'Estat espanyol. Els carburants de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà continuen empenyent la inflació a l'alça amb un encariment de prop del 16% respecte al maig de l'any passat. Luis Arroyo, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, demana disculpes per haver assegurat que el valor de les joies trobades en una caixa forta del despatx de l'expresident no superaria els 50.000 euros. La valoració sol·licitada per la justícia el situa per sobre del milió. Els Mossos detenen una parella en relació amb la investigació de l'aparició el mes d'abril del cadàver d'un home al pantà de la Baells. El cos va aparèixer embolicat i lligat a una bombona de gas. L'artista britànic David Hockney ha mort als 88 anys, segons ha comunicat el seu agent. Amb uns inicis on va tenir referents com Pollock o Rothko, la seva obra s'ha caracteritzat per l'ús de diverses tècniques i materials, com la introducció de l'iPad. Destaquen treballs com A Bigger Splash, Retrat d'un artista, o la videocreació Les quatre estacions. I Filmin reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales i anuncia la compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. Les premiades pel·lícules Alcarràs i Ocorno són alguns dels treballs que porten al seu segell.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Ha començat el Mundial de Futbol amb els dos primers partits, el Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1, corresponents al grup A. Avui, del grup B, Canadà-Bòsnia, a les 9. El Joventut intentarà igualar a les 8 del vespre el play-off de semifinals de la Lliga CB a la vista del València. I en hoquei patins, a un quart de 9 del vespre, es juga el primer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina entre el Liceo i l'Igualada.
0: Sol intens aquesta tarda a tot el país, amb alguns núvols prims a les Terres de l'Ebre i nuvolades esquifides al Pirineu sense ruixats. Màximes d'entre 28 i 32 graus a l'interior, fins i tot uns 33 o 34 al voltant del Segrià, l'Urgell i la Ribera d'Ebre.
3: Trescat Info.
0: 12.
3: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent

Aura Wave va sonar a la Silverpots Oli amb el seu See My Dream. Així sonava i així ballava amb el ritme d'aquesta boníssima cançó. D'aquesta boníssima versió, en aquest cas, 12 del migdia, 20 minuts. Seguim amb més i més èxits. Ens esperen Rers, també Nicola, Nicoletti i abans el Siderman. També ens ho faran passar molt i molt bé amb aquest to festiu, que és el que toca ara, en aquest mes de juny. Escolta, venen totes les festes de cop. Tu, tu, tu, tu.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

Ella es diu Holly Humberstone, ens arriba des de Nottingham, des del Regne Unit, i ho feia amb aquest To Love Somebody. Una de les cançons fantàstiques que seguim oferint des del 88.0 de l'FM, també des d'Ona Marconet, així que sintonitza'ns o connecta't i segueix gaudint dels èxits un rere l'altre. Èxits d'avui, d'ahir, d'aquí i d'allà. Cançons com aquesta de Doctor Prats, Afecta, Papallona.

0: Va néixer a Barcelona ara fa uns 30 anys. De fet, va néixer un 5 de juny, l'any 1996. Això sí, va marxar jovenet amb 14 anys cap a Madrid. Allà va fer carrera musical. Es diu Alex Wall.
1: Estoy tan loco por ti que estoy cuerdo.
0: I així aquest cantautor ens ofereix la seva millor música. El que sap fer, Chica de Santander, és aquesta cançó que gaudies des d'Ona Mar FM. Seguim i ho fem amb aquesta barreja tan i tan especial amb Adele, Modern Talking, amb Set Fire to the Rain i Brother Louie, tot junt. Però escolta, sona molt bé.

0: Venècia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Potrum, potrum.
1: Dissabtes a les 22 hores. Please don't
2: go. Mucho más que música.
3: Onamar FM.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Una Mar FM.
3: Una Mar FM.

0: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
4: Una Mar FM.

0: teva façana necessita una nova imatge? Estàs pensant en reformar la teva vivenda o local? A Construfar Rehabilitaciones Integrales fem realitat els teus projectes. 20 anys al sector ens avalen. Especialistes en rehabilitació de façanes, reformes integrals i manteniment d'edificis amb solucions a mida i acabats de qualitat. Baixants, cuines, banys, fusteria, Construfac. Exposició al carrer Mare de Déu de l'Orde 32, Badalona. Telèfon 696-01-54-32 o entra a construfac.com.
1: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
2: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
3: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Bon Amor FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
0: Conecta. Conecta con tus artistas favoritos.
4: Bon Amor FM.
5: Disco. X on my

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excelencia inmobiliaria.
3: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1. Unamar FM.
4: Pizarro. Pizarro. Pizarro. José Luis Pizarro. De Tardeo.
5: Es un placer estar siempre en estas tardes de radio. La verdad es que os echaba un poquito de menos, ¿eh? La semana pasada no estuve aquí con vosotros. ¡Ay! Se me caía la lagrimilla. Y es que esto de hacer radio y que estés ahí al otro lado, la verdad es que es una energía súper positiva siempre, desde luego que sí. Son las 7 y cuarto, ya 7 y 16, con este clásico de Gary Lowe, lo recordarás seguro que sí, llamado Colegiala, a cargo de Broken Crown. Estamos, recuérdalo, de Tardeo en Unamar FM.